peticions, dedicatòries, recomanacions, consells, notícies curioses i d'última hora. De dilluns a divendres, entre les 10 i les 2, 100% peticions. Estaré encantada d'acompanyar-te. I tu, m'acompanyes a mi? De dilluns a divendres, 100% peticions, amb Jessy Mesa. Els matins són nostres en Blue Radio.

0: si coneixes Stam i està al tram.
1: Si me enamore.
0: Si està l'has ballat. I està l'has cantat.
2: Falta un tobogán al pobre home. Quines no donen la fe.
0: Tu eres dels nostres. Blue Radio 90.2 de la FM i www.blueradiofm.es. Blue Radio, cada dia fem ràdio per tu i amb tu.
3: El color ja tiene sonido. Blue Radio Chella 90.2 FM y blueradiofm.es. La radio con mejor color.

0: y escucha Blu Radio Online. www.bluradiofm.es. Blu Radio Chella. Tu atracción musical. 90.2 FM y www.bluradiofm.es.
1: ¿Cansado del bullicio y del ruido de la feria? Tenemos el lugar perfecto para ti. Ven a Bar El Polígono en Sativam, donde podrás disfrutar de una excelente comida en un ambiente tranquilo y con fácil aparcamiento. Disfruta de nuestros almuerzos populares a precios imbatibles. Y para comer al mediodía, te esperamos con nuestro menú diario. Bar El Polígono, de lunes a sábado, de 6 de la mañana a 5 de la tarde. Disfruta de la feria de Sativa y escápate a comer a un lugar más tranquilo. Kilo en Bar El Polígono, al lado de Euromaster e ITV. Teléfono 627-163-509.
2: En la fira disfrutes, estàs amb la gent que estimes, balles i sempre vols quedar-te una miqueta més. Ens agrada viure la festa, però de quina manera? Amb els carrers bruts o nets? Si els carrers de Xàtiva estan nets, disfrutem més i millor. Fem fira, fem festa, fem bé. Fem bé. Campanya de Xàtiva Sostenible. Ajuntament de Xàtiva.
3: 3, 2, 1, ignition.
4: Fira't música. Fira Xàtiva.
1: Música i festa a la Murta. Dissabte, 15 d'agost, a partir de les 21 hores, nit jove, amb La Fúmiga, Romàntic Dimoni i Naina. Diumenge, 16 d'agost, a les 23 hores, nit electrollatina, amb Cali i el Dandy, Juanjo García i Bilu Gontero.
4: I amb entrada gratuïta, dimarts, 18 d'agost, a les 23 hores, nit dels 80 amb OBK i Cara B.
1: Venda d'entrades a entradas360.com. I a més, dimecres de neu a les 23 hores i amb entrada gratuïta, homenatge a Camilo VI. Amb Dani Diges i la Camilo Big Band. No oblides que del 14 al 18 d'agost també tens el festival al RAS, al Jardí de la Pau, i les actuacions dels grups locals al Palacet.
4: Fira't música, fira Xàtiva.
1: Fira d'agost de Xàtiva, des de 1250, per privilegi de Jaume I.
4: Ajuntament de Xàtiva.
1: Camisetes a tot color als millors preus, amb la major rapidesa i uns perfectes acabats. Les millors marques: Rolly, Homa, Luambi, Piper, Velilla, JB Publicitat, des de 1993. Per algo serà, no? Rotulació, textil publicitari i laboral, adhesius. I recorde, pot pagar en dos comodicis plaços, 50% al fer la comanda i la resta a l'entrega. JB Publicitat. Estem al polígon de Sant Joanet. Telèfon 658-882-935. JB Publicitat. Des de 1993. Per algo serà, no?
5: Blu Radio. A tu lado estés donde

0: Blue Radio. Blue Radio FM. Ven a disfrutar de la mejor música.
1: La mejor música.
2: ¿Cansado del bullicio y del ruido de la feria? Tenemos el lugar perfecto para ti. Ven a Bar El Polígono en Sativam, donde podrás disfrutar de una excelente comida en un ambiente tranquilo y con fácil aparcamiento. Disfruta de nuestros almuerzos populares a precios imbatibles. Y para comer al mediodía, te esperamos con nuestro menú diario. Bar El Polígono, de lunes a sábado, de 6 de la mañana a 5 de la tarde. Disfruta de la feria de Sativam y escápate a comer a un lugar más tranquilo. En Bar El Polígono, al lado de Euromaster e ITV. Teléfono 627-163-509.
3: En la fira disfrutes, estàs amb la gent que estimes, balles i sempre vols quedar-te una miqueta més. Ens agrada viure la festa, però de quina manera? Amb els carrers bruts o nets? Si els carrers de Xàtiva estan nets, disfrutem més i millor. Fem fira, fem festa, fem bé. Fem bé. Campanya de Xàtiva Sostenible. Ajuntament de Xàtiva.
4: 3, 2, 1. Ignition. Fira Música. Fira Xàtiva.
2: Música i festa a la Murta. Dissabte, 15 d'agost, a partir de les 21 hores, nit jove, amb La Fúmiga, Romàntic Dimoni i Naina. Diumenge, 16 d'agost, a les 23 hores, nit electrollatina, amb Cali i el Dandy, Juanjo García i Bilu Gontero.
4: I amb entrada gratuïta, dimarts, 18 d'agost, a les 23 hores, nit dels 80, amb OBK i Cara B.
2: Venda d'entrades a entradas360.com. I a més, dimecres de neu a les 23 hores i amb entrada gratuïta, homenatge a Camilo VI. Amb Dani Diges i la Camilo Big Band. No oblides que del 14 al 18 d'agost també tens el Festival al Ras, al Jardí de la Pau i les actuacions dels grups locals al Palacet.
4: Fira de Música, Fira Xàtiva.
2: Fira d'agost de Xàtiva, des de 1250 per privilegi de Jaume I.

Els nostres Blue Radio 90.2 de la FM i www.blueradiofm.es. Blue Radio, cada dia fem ràdio.

0: Has escuchado el disco activo en la lista de los 50 de Bloom. Te lo ha ofrecido el Centro Comercial Plaza Mayor Xàtiva. Plaza Mayor Xàtiva. Visita les nostres botigues. Moda, esport, joieria, complements, electrodomèstics, viatges i molt més. I per a la teua compra diària, recordo que t'espera el supermercat Hiperver. Per fer més completa la teua visita, comptes amb una àmplia oferta de restauració, menjar ràpid o cuina gourmet. Tu tries. La diversió per als més menuts està garantida amb Plaza Park, amb tobogans i espais pensats per a que juguen i se passen en gran. En Plaza Mayor t'espera Ozon Bowling, pistes de bowling i màquines arcade. I gaudis de les estrenes favorites en Cines Action. Centre Comercial Plaza Mayor Xàtiva. El teu punt de trobada. Compres i oci en Xàtiva. I fes que el teu dia siga un dia redó.
1: Blues Radio Xella. Vamos. Vamos sobrados de música.

peticions, dedicatòries, recomanacions, consells, notícies curioses i d'última hora. De dilluns a divendres, entre les 10 i les 2, 100% peticions. Estaré encantada d'acompanyar-te. I tu, m'acompanyes a mi? De dilluns a divendres, 100% peticions, amb Jessy Mesa. Els matins són nostres en Blue Radio.

Dos cites importantíssimes tenim a la sintonia de Blue Radio, dissabtes a les 10 de la nit i diumenges a les 8 de la vesprà. Temps per a rememorar la dècada dorada del Remember, abreviat TRM. En versió llarga duració, Territori Remember. Presentat i dirigit per Javi Vivas. No estem majors, som legendaris. A la sintonia de Blue Radio, Territori Remember.

temporades i més temporades. Això sembla genial. Bon sentit de l'humor, ironies i sobretot molt bona música. TRM, en setè nova temporada la sintonia de Blue Radio. Dissabtes a les 10 de la nit, diumenges a les 7 de la vesprada.

0: si coneixes Stam i està al tram.
1: Si me enamore.
0: Si està l'has ballat. I està l'has cantat.
2: Falta un tobogán al pobre home. Quines no donen la fe.
0: Tu eres dels nostres. Blue Radio 90.2 de la FM i www.blueradiofm.es.
3: Va contra corriente. La, la, la, la.
0: Blue Radio. Cada dia fem ràdio per tu i amb tu.
3: Este es mi lugar.
4: El color ya tiene sonido. Blue Radio Chella, 90.2 FM y blueradiofm.es. La radio con mejor color.

Online amb la millor música tech house, techno, minimal, house i progressive house. Aquesta serà la teva hora per a descobrir les profunditats de l'underground. El teu espai per a descobrir nous tracks, reconnectar amb els clàssics de la música electrònica, entrevistes i molt més. Connected to Selected Music, la teva connexió setmanal on connectaràs amb l'essència de la música electrònica. Recorda, tots els dijous, de 22 a 23 hores, en Blue.